Pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, pamare, p